puse y bule. Vi gozar, va gozar. Vi gozar, va gozar. Gozo, chene, gozo, mi shay, gozo, sa uye,